Falou njaw plané xéjam dem jam yeler tu fandu mbé sernu mbé glé minu men mbé job